0: Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el parc central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els Pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara, pel centenari, ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics. Estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels Pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
1: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
2: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
1: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
2: Doncs obre la capsa.
1: Encara no.
2: Comencem bé.
1: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
2: Això pot trigar.
1: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
2: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
1: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
2: Les pedres no parlen. però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
3: Perquè la història del casino no comença l'any 1926, comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
2: Aquella gent volia progrés, volia avançar, volia fer coses junts.
3: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
2: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
3: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
2: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
3: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
2: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
3: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
2: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
3: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
2: Gent que s'ajudava.
3: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
2: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
3: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
4: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
3: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
4: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
2: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
4: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble, i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
3: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
4: Exacte, un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
2: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
4: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
3: Perquè l'edifici és del casino.
4: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
5: Doncs obrim la capsa.
4: Ei, ei, ei, un moment.
5: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
4: El mòbil!
5: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
4: Ja ho teniu tot, doncs?
2: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
5: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
3: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
4: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
5: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
2: Què és això del FOMO?
3: Fa 100 anys la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
5: Avui la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
2: Més pastilles no, sisplau.
3: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
2: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
5: Ara ens toca triar nosaltres.
3: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, ei, ei, ei, ei, ei. És una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell, vermell, sí, no us escolto, vermell, sí, sí, el vermell o el blau, vermell, el vermell, vinga, triem vermell, som-hi, celebrem-ho, Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
5: Una pedra.
3: Una pedra.
4: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
5: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
4: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
3: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
4: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
3: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
4: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
6: La podem agafar?
4: És clar, és tota vostra.
6: Ostres, pesa una mica, no?
3: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
5: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
6: I es fa entre tots.
3: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
5: Que comenci la festa!
4: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. I ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI

0: crideu amb mi, visca Sant Andreu, visca la festa major, que comenci la festa!
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
3: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
2: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
3: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
2: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
3: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
2: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció.

0: L'acció reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
1: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Oreix, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
1: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
1: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
1: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
1: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè... i allí gaudi i seguretat també poden contribuir, evidentment.
0: presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca. Una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Eureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha d'adoptar apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la Festa Major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque ja el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona, que aunque no és d'ací, no he sigut, o sigui, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que per un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associació, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que canviant-li el nom apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també aúna el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de pues de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo, puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, sap? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent, modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment, no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa serà una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per a gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat a partir de, o mitjançant aquesta web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, bé, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la Coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge, a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, l'escalacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb l'escalacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi. A l'Avinguda Constitució, el grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula.
5: Baixo? Ai. Gràcies.
3: I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys! anys.
6: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la DROC, en part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
7: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els ous de drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
8: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
3: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonen tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
9: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenge a tard als ous de drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer. I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els ous de drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la DROC, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
10: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells i els ous de drac juntament amb els tabaldracs un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
11: Així que us convidem a formar part d'això. Perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
12: Poca cosa ens queda a dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la Droc!
13: Visca!
12: Els diables i els ous de drac!
13: Visca!
12: I... visca la festa major!
3: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els 4 dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Gilibert, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
14: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol. És una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí. De l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y, de mi, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera... Y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull. No?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
1: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2020.

0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
1: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
1: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
2: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
1: Satisfet del resultat del pregó?
2: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
1: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
1: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
1: Creieu que la gent de Sant Andreu de Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
1: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
1: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu jo no sabia que existia això.
1: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major...
2: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
1: Sí. Exacte.
2: Poca broma, eh?
1: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
2: No? La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
1: Gràcies i felicitats.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
3: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
1: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
3: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
1: L'escoltem emocionat, eh?
3: Molt emocionat.
1: Què espera d'aquesta Festa Major?
3: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
1: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
4: Sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
1: Serà una Festa Major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
1: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies,

0: Posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
1: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de cultura.
0: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
2: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
3: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també en acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova Festa Major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial, perquè la Festa Major és un moment únic on la ciutat s'omple de cultura i alegria, perquè la Festa Major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la Festa Major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la Societat El Casino, que ens faran el seu pregó.
4: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre... aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos...
5: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
4: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
5: Doncs obre la capsa.
4: Encara no.
5: Comencem bé.
4: A la tapa hi ha una instrucció. Diu, no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
5: Això pot trigar. Va, va. Això pot trigar.
4: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
5: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
4: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
5: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
4: Perquè la història del casino no comença l'any 1926, comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
5: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
4: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
5: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
4: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
5: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
4: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió, construir un nou edifici.
5: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
4: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
5: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
4: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
5: gent que s'ajudava.
6: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
5: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
6: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
7: I quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
6: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
7: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
5: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
7: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... I coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
6: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
7: Exacte, un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
5: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
7: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
6: Perquè l'edifici és del casino.
7: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
8: Doncs obrim la capsa.
7: Ei, ei, ei, un moment.
8: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur... que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
7: El mòbil!
8: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
7: Ja ho teniu tot, doncs?
5: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
8: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
6: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
7: I si els Ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
8: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
5: Què és això de FOMO?
6: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
8: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
5: Més pastilles no, sisplau.
6: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
5: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
8: Ara ens toca triar nosaltres.
6: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
8: Una pedra.
6: Una pedra.
7: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
8: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
7: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
6: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
7: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
6: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
7: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
9: La podem agafar?
7: És clar, és tota vostra.
9: Ostres, pesa una mica, no?
6: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
8: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
10: I es fa entre tots.
6: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
8: Que comenci la festa!
7: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. I ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies Societat del Casino, per aquests 100 anys. 100, la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca. Un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
3: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
3: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
3: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
3: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
5: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, d'incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
3: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
5: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
3: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
5: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
3: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
5: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
3: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
5: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
3: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps d'una suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya l'Anna Linares, que és tècnica del SIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el Polila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al Polila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major, Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que per tant és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, com sigui, la fira dels cacharritos, o com el vulguem dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, lo mateix, la gent que és subrepresentada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de què es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Després d'estar... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc en coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya firmant.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa

0: la idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Tindria divers... bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent, i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just

0: també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any com a novetat també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta ruta de la tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la ruta de la tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
0: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
0: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
0: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments a participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la Coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda al skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la festa major petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca tindrem la sessió de Zumba i a 11:15 de la vespre lliurament dels premis de la Gincana Nocturna serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que a dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 9:15 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 11:15 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major petita. Una Festa Major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, en aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer, doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja, doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc, com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula. Baixo? Ai. Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
5: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els Castellers de la Droc. En part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
6: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
7: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de Festa Major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
8: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonen tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
9: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar.
10: Ans, Castellers, els del Drac, molt bé.
11: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
12: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
11: Satisfet del resultat del pregó?
12: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
11: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
10: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
11: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
10: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
11: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
10: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
11: Què és el casino?
10: Què és?

0: entitat és que ja no solament què és el casino, on està el casino i l'edifici del casino.
1: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí, sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu, ah, jo no sabia que existia això.
1: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
2: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
1: Sí. Exacte, exacte.
2: Poca broma, eh?
1: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
2: La,
1: no?
2: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
1: Gràcies i felicitats.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
3: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
1: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la Gincana Nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la Gincana Nocturna.
3: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la Gincana Nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
1: L'escoltem emocionat, eh?
3: Molt emocionat, molt emocionat.
1: Què espera d'aquesta Festa Major?
3: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
1: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat El Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
1: Serà una Festa Major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
1: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
1: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
3: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
4: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i el grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també en acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels Castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova Festa Major i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la Festa Major és un moment únic on la ciutat s'omple de cultura i alegria. Perquè la Festa Major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la Festa Major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia a Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els Pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels Pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat El Casino, que ens faran el seu pregó.
5: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues, i bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, el setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
6: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
5: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
6: Doncs obre la capsa.
5: Encara no.
6: Comencem bé.
5: A la tapa hi ha una instrucció. Diu, no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
6: Això pot trigar. Això pot trigar.
5: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
6: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
5: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
6: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
5: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
6: Aquella gent volia progrés, volia avançar, volia fer coses junts.
5: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
6: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
5: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
6: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
5: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió, construir un nou edifici.
6: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada del camp hi posaven les seves mans.
5: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
6: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
5: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix, per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
6: Gent que s'ajudava.
5: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
6: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
5: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
0: I quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
5: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
0: I amb molt d'honor i responsabilitat, Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
6: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
0: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble, i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
2: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
0: Exacte. Un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
6: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
0: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
2: Perquè l'edifici és del casino.
0: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
7: Doncs obrim la capsa.
0: Ei, ei, ei, un moment.
7: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
0: El mòbil!
7: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
0: Ja ho teniu tot, doncs?
6: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
7: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
2: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
0: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
7: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
6: Què és això del FOMO?
2: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
7: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys, la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
6: Més pastilles no, sisplau.
2: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
6: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
7: Ara ens toca triar nosaltres.
2: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho! Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
7: Una pedra.
2: Una pedra.
0: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
7: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
0: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
2: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
0: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
2: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
0: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
8: La podem agafar?
0: És clar, és tota vostra.
8: Ostres, pesa una mica, no?
2: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
7: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
8: I es fa entre tots.
2: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
7: Que comenci la festa!
0: Un moment, un moment! Un moment, un moment! Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu...
2: ...amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades, si és que n'hi ha, que esperem que no.
3: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la festa major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
2: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
3: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanyarà Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
4: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
3: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
4: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
3: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
4: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar

0: i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
1: Important, doncs, que existeixin aquests punts lliles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
0: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
1: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
0: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori i garantir, sobretot, també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver. I a partir d'aquí ja es podria activar.
1: Damaris?
2: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
1: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents, informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
0: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
1: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el Polila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al Polila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque ja el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que... Lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de pues de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo, puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és una cosa que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tú me has dicho, igual estoy modelando cosas, que estoy en fotografía, que estoy en dibujo digital, o sea, que no es una... que no estoy tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... després d'estar... bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-ho penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sea, de lo roí que em podia pensar, és algo que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: Espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, heredat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és com... és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu. O sea, és com... al estar en la festa, o sea, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara...
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclòs la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per a espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la Coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skatepark Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'Skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que posin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any, tant els ous com els castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, en aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula.
5: Baixo? Ai.
3: Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys!
6: Ja som aquí i aquí ja hi som. Que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la DROC. En part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
3: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet, i per nosaltres és un honor estar aquí amb els seus de drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
7: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
8: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen surdos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
9: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenges tard als ous de drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món, importants per definir la nostra identitat i confiança, i en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers. Entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer. I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els ous de drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la DROC, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble, necessitem espais dignes on poder-ho fer.
10: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu, on posar la seva xarxa per fer castells. I els ous de drac, juntament amb els tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
11: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
12: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca els castellers de la Droc.
13: Visca!
12: Els diables i els ous de drac.
13: Visca!
12: I visca la festa major!
3: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els quatre dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Gilibert, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
14: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol, és una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenemos aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que...

0: Tan i mal. Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchand ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
1: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchand, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
1: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull. No?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
1: Sí, és que ara sembla que no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no? Que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
1: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb 3 germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
1: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent.

0: diferent de sortir una persona sola a explicar una història.
1: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, sí, sí, i amb diferents generacions.
1: Què volia buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
1: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac... Molt bé.
1: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
2: Sí, totalment. Hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
1: Satisfet del resultat del pregó?
2: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
1: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
1: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
1: Creieu que la gent de Sant Andreu de Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
1: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
1: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu, ah, jo no sabia que existia això.
1: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major...
2: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
1: Sí. Exacte.
2: Poca broma, eh?
1: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat, no?
2: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
1: Gràcies i felicitats.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Senclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
3: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure a Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
1: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
3: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
1: L'escoltem emocionat, eh?
3: Molt emocionat.
1: Què espera d'aquesta Festa Major?
3: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
1: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
1: Serà una Festa Major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
1: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu, I no, no, un goig, molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
1: Comentava abans a l'alcalde, què espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura?
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
5: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
4: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial, perquè la festa major és un moment únic on la ciutat s'omple de cultura i alegria, perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els Pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits, i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels Pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la Societat El Casino, que ens faran el seu pregó.
6: Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
7: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
6: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
7: Doncs obre la capsa.
6: Encara no.
7: Comencem bé.
6: A la tapa hi ha una instrucció. Diu, no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
7: Això pot trigar. Això pot trigar.
2: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
7: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
2: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
7: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
2: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
7: Aquella gent volia progrés, volia avançar, volien fer coses junts.
2: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
7: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
2: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
7: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
2: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió, construir un nou edifici.
7: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
2: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
7: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
2: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
7: Gent que s'ajudava.
2: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
7: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
2: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
8: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
2: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
8: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
7: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
8: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
2: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
8: Exacte. Un lloc on, on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
7: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
8: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
2: Perquè l'edifici és del casino.
8: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
9: Doncs obrim la capsa.
8: Ei, ei, ei, un moment.
9: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
8: El mòbil!
9: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
8: Ja ho teniu tot, doncs?
7: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
9: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
2: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
8: I si els Ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
9: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
7: Què és això del FOMO?
2: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
9: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
7: Més pastilles no, sisplau.
2: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
7: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
9: Ara ens toca triar nosaltres.
2: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
9: Una pedra.
2: Una pedra.
8: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
9: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
8: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
2: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
8: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
2: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
8: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
10: La podem agafar?
8: És clar, és tota vostra.
10: Ostres, pesa una mica, no?
2: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
9: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
10: I es fa entre tots.
2: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
9: Que comenci la festa!
8: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Visca! Que comenci la festa!
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
3: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
3: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
3: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
3: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
5: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
3: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
5: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
3: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
5: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
3: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
5: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
3: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
5: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
3: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta Festa Major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una Festa Major, on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la Festa Major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius?

0: lo que es la festa major, que també és una part de la festa.
1: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la festa major.
0: Sí, o sigui, clar, el que, lo mateix, la gent que és subrepresentada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que, jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo, puga sentir-se identificat en alguna part.
1: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona, aquest cartell.
0: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses, i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
1: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
0: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut un... L'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
1: Jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
0: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar, ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat, i a més és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
1: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
0: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar pues després d'estar, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també, però per deixar part, per la part de que aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió, i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí, i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi, lo esperable, saps? O sea, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
1: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la Festa Major la gent signa amb el programa, no?
0: espera que no, crec que tampoc en coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
1: Què és per tu la Festa Major, Joaco?
0: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una,

0: Para mí es algo como heredad, es decirlo de una forma, pero heredad de la nueva pareja, de lo que me han explicado en sus amigos, leyendo aquí, porque per mí es como persona de fuera, es algo chulo porque es un momento de trubada, es el momento de que la gente le está esperando, es el tancamiento del estío. O sea, es como al estar en la festa, o sea, en la fecha de septiembre, es el tancamiento, y es como que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant, perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
1: I ara,
0: és el que és per a mi.
1: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
0: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
1: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
0: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
1: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
0: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent, i que s'ho passin bé, i gaudeixin de la festa.
1: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, bé, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita, amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també al passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi. A l'Avinguda Constitució, el grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys tant dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys! anys.
5: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la DROC. En part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
6: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
7: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
8: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
9: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenge a tard dels Ous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer. I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els Ous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la DROC, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
10: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells. I els Ous de Drac, juntament amb els Tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
11: Així que us convidem a formar part d'això. Perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
12: Poca cosa ens queda a dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la Droc!
13: Visca!
12: Els diables i els ous de drac!
13: Visca!
12: I... visca la festa major!
14: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els quatre dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Gilibert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
15: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol. És una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull. No?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la societat del casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
1: La societat del casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat del casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat del casino, i també amb un dels membres de la societat del casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
2: Què volia buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino?
4: Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Senclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: L'alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
5: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
5: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
5: Molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta festa major?
5: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la colla Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
5: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
5: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
5: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comentava abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de cultura.
5: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
4: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
5: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat, el Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la festa major és un moment únic, on la ciutat s'omple de cultura i alegria. Perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia a Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara, pel centenari, ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics. Estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric.
6: Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
7: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
8: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
7: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
8: Doncs obre la capsa.
7: Encara no.
8: Comencem bé.
7: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
8: Això pot trigar.
7: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
8: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
7: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
8: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
7: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
8: Aquella gent volia progrés, volia avançar, volia fer coses junts.
7: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
8: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
7: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
8: Però la gent volien trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
9: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
8: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts, després d'acabar la jornada al camp, hi posaven les seves mans.
9: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
8: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
9: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
8: Gent que s'ajudava.
9: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
8: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
9: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
0: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
9: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
0: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
8: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
0: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
9: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
0: Exacte, un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
8: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
0: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
9: Perquè l'edifici és del casino.
0: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
10: Doncs obrim la capsa.
0: Ei, ei, ei, un moment.
10: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
0: El mòbil!
10: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
0: Ja ho teniu tot, doncs?
8: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
10: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
9: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
0: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
10: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
8: Què és això del FOMO?
9: Fa 100 anys la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
10: Avui la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix

0: queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
1: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
2: Ara ens toca triar nosaltres.
0: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, ei, ei, ei, ei, ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
2: Una pedra.
0: Una pedra.
3: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
2: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
3: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
0: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
3: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
0: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
3: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
4: La podem agafar?
3: És clar, és tota vostra.
4: Ostres, pesa una mica, no?
0: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
2: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
4: I es fa entre tots.
0: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
2: Que comenci la festa!
3: Un moment, un moment! Un moment, un moment! Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies Societat del Casino, per aquests 100 anys. 100, la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca. Un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Visca! Que comenci la festa!
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
3: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
3: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
3: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
3: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
5: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, d'incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
3: Aquesta unitat, l'Orell, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
5: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
3: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
5: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
3: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
5: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
3: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
5: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
3: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps d'una suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del SIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el Polila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al Polila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Doncs, pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sigui, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que per un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com la idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, com sigui, la fira dels cacharritos, o com el vulguem dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que canviant-li el nom apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... després d'estar... bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també, però per deixar part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi, lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya firmant.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment, que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la Coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'Skate Park de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que a dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita, amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys. I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
5: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la DROC, en part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
3: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet, i per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
6: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
7: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
8: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenge a tard als Ous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món, importants per definir la nostra identitat i confiança, i en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer.
9: I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els Ous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la DROC, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
10: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu, on posar la seva xarxa per fer castells. I els Ous de Drac, juntament amb els Tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu,

0: Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la Droc!
1: Visca!
0: Els diables i els ous de drac!
1: Visca!
0: I... visca la festa major!
2: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els quatre dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol. És una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tyler, a darle un besito y,

0: i nada, ja seguiré el dia perquè hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
0: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
0: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la fiesta mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
0: Muchísimo, muchísimo. Y, de mi, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
0: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que no les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
0: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
1: A la inauguració també ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mónica Julià, que ha recordat que Jordi Marchand ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchand, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés, i des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
1: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia, i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
1: La societat al casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat al casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat al casino, i també amb un dels membres de la societat al casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
2: Què volia buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix, i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a d'allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte, exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Senclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: Bé, alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat, molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta festa major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat al Casino, una entitat bé, de més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la colla Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comentava abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de cultura.
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
5: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
4: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la festa major és un moment únic, on la ciutat s'omple de cultura i alegria. Perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia a Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits, i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric.
6: Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
7: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
8: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
7: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
8: Doncs obre la capsa.
7: Encara no.
8: Comencem bé.
7: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
8: Això pot trigar.
7: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
8: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
7: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
8: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
7: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intencions.
8: Aquella gent volia progrés, volia avançar, volia fer coses junts.
7: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
8: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
7: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
8: Però la gent volien trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
9: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
8: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts, després d'acabar la jornada al camp, hi posaven les seves mans.
9: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
8: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
9: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
8: Gent que s'ajudava.
9: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
8: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
9: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
10: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
9: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
10: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
8: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
10: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
9: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
10: Exacte. Un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
8: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
10: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
9: Perquè l'edifici és del casino.
10: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
11: Doncs obrim la capsa.
10: Ei, ei, ei, un moment.
11: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
10: El mòbil!
11: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial...
10: Ja ho teniu tot, doncs?
8: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
11: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
9: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
10: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
11: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
8: Què és això del FOMO?
9: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
11: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys, la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
8: Més pastilles no, sisplau.
9: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
8: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
11: Ara ens toca triar nosaltres.
9: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint. Ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? El vermell o el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho!

0: Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
1: Una pedra.
0: Una pedra.
2: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
1: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
2: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
0: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
2: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
0: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
2: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
3: La podem agafar?
2: És clar, és tota vostra.
3: Ostres, pesa una mica, no?
0: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
1: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
3: I es fa entre tots.
0: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
1: Que comenci la festa!
2: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Visca! Que comenci la festa!
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreis, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreis. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
3: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
3: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
3: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
3: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
5: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara, doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
3: Aquesta unitat, l'OREI, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
5: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
3: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
5: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
3: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
5: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
3: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
5: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
3: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca. Una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'OREIS, la Unitat de Reforç Especial, Intervenció i Seguretat de la Policia Local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la Unitat Canina. Tot i que ja va començar a operar durant la Festa de la Primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat, pionera a Catalunya, ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTBQ+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del SIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixi

0: pot haver. I a partir d'aquí ja es podria activar.
1: Damaris?
2: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al Polila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
1: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt Lila són professionals.
0: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
3: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt Lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt Lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Doncs, pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque ja el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sea, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que de associación, sobre todo del asociacionismo que tenía, entre que a mí me va a sorprender también, y pues representar un poquito lo que es la diversidad que tiene el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera

0: sí, o sea, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sea, la fira dels cacharritos, o com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sea, sea com una atracció que, canviant-li el nom, apareix en quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet el... Eixa, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com este tipus de atracció, que també aúna lo que és la festa major, que també és una part de la festa.
1: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la festa major.
0: Sí, o sigui, clar, el que... lo mateix, la gent que és subrepresentada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
1: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
0: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses, i damunt, pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, ah, pues, jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
1: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major, vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
0: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sea, ha sigut un... L'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, sap? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
1: Jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
0: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat, i a més és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
1: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec? I en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
0: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar... Pues després d'estar en la... Després d'estar... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet... Ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a... per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè és això, feia fa il·lusió, i ara el veure-lo penjat i tal és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí, i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi, lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no m'està important, directament.
1: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
0: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
1: Què és per tu la festa major, Joaco?
0: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant, perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
1: I ara,
0: és el que és per a mi.
1: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
0: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
1: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
0: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
1: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
0: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent, i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
1: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per a espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda al Skate Park de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que a dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també al passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major petita. Una Festa Major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys tant dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula.
5: baixo. Ai. Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els castellers de la Droc i els sous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
6: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la Droc, en part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
7: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els sous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
8: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
9: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
10: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de Drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenge a tard dels sous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer. I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els sous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la Droc, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
11: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la Droc porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells. I els sous de Drac, juntament amb els Tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
12: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
13: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la Droc!
14: Visca!
13: Els diables i els ous de drac!
14: Visca!
13: I... visca la festa major!
5: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els quatre dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
15: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol, és una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí, de l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no està, no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
1: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, sí, sí, i amb diferents generacions.
2: Què volíeu buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no, jo penso que hi ha molta gent que la desconeix, inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino, on està el casino i l'edifici del casino.
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
3: No? La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta Festa Major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també. amb la colla Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Juaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de cultura.
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
5: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
4: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial, perquè la festa major és un moment únic on la ciutat s'omple de cultura i alegria, perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric.
6: Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels Pastorets del Casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
7: Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
8: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
7: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
8: Doncs obre la capsa.
7: Encara no.
8: Comencem bé.
7: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
8: Això pot trigar. Això pot trigar.
7: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
8: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
7: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
8: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
7: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intencions.
8: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
7: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
8: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
7: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
8: Però la gent volien trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
9: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
8: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts, després d'acabar la jornada al camp, hi posaven les seves mans.
9: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
8: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
9: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del

0: D'una manera o altra, va tornar a obrir i encara continua.
1: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
2: I quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
1: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
2: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
0: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
2: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... I coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
1: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
2: Exacte, un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
0: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
2: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
1: Perquè l'edifici és del casino.
2: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
3: Doncs obrim la capsa.
2: Ei, ei, ei, un moment.
3: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur... que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
2: El mòbil!
3: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
2: Ja ho teniu tot, doncs?
0: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
3: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
1: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
2: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
3: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
0: Què és això del FOMO?
1: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
3: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys, la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les

0: màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
1: Més pastilles no, sisplau.
2: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
1: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
0: Ara ens toca triar nosaltres.
2: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? El vermell? Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
0: Una pedra.
2: Una pedra.
3: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
0: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
3: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
2: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
3: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
2: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
3: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
4: La podem agafar?
3: És clar, és tota vostra.
4: Ostres, pesa una mica, no?
2: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
0: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
4: I es fa entre tots.
2: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina. És la primera pedra dels pròxims 100 anys.
0: Que comenci la festa!
3: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. I ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julia, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés i des de l'octubre fins al febrer doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la i bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura doncs, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu que no és un lloc amagat sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar amb només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Ous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes que la gent del poble que no coneixi l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat ens vam convertir en Colla de Set. I, bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, ¿vale? Una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, ¿vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I, bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies, molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Alguna sí que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Bueno, ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a dir diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància i totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi haurà activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes pulseres de pas preferent per a les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes pulseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la pulsera de pas preferent, que és una pulsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encent Claver. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch. Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
0: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
0: Què volia buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
0: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
0: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
8: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
0: Satisfet del resultat del pregó?
8: Doncs sí, la veritat és que ho van fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
0: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
0: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
0: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
0: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
0: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí, sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
0: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
8: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
0: Sí. Exacte, exacte.
8: Poca broma, eh?
0: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
8: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
8: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
9: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
9: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
9: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
9: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
10: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
10: Sí, crec que serà dels pocs anys que crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
10: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comentava abans a l'alcalde que espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
10: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
9: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any. Amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no? de la Dexin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com a slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social, La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15-20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí, al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha 3 cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs anirem cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: Uh-huh. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Uh-huh. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot?
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal hi ha uns 110, 120 euros, ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot?
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Mato Mestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un lloc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...?
4: Sí, el blackjack és el bàsic push-or-luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
2: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
2: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al de Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
2: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
2: I a tu, quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Spartacus. L'Spartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
2: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
2: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
2: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sigui, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
2: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà l'imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
2: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel que està aquí...

0: sí, quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues poses dos personatges
1: d'aquests. I el que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
2: Has guanyat alguna vegada?
1: No. En el torneig no, però en casa sí.
2: Quins són els teus jocs preferits de taula?
1: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
2: I els teus?
0: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
2: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula?
0: Vull dir...
3: Tu?
2: Quants?
3: 5 anys.
2: I tu?
0: A saber.
2: Tota la vida, no?
0: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
2: Bueno, aquest matí estic aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
1: Bé.
2: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
0: Jo.
3: Tu, no?
2: I per què? Explica'm.
0: Perquè soc...
1: He posat una. Llavors, ell té ventatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
2: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
0: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
4: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del dado enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
5: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de los setas, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no? I fer la puntuació.
2: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
5: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
2: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
5: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no? I amb més difusió, i una malcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
2: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
5: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipo Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no? Perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no? La introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
2: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu? La gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps.
5: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
2: I tu, on et toques?
5: Eurogames.
2: En què consisteix aquest joc?
5: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tabler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no? i de recursos per aconseguir també objectius.
2: Molt bé, doncs si per acabar vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica del Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta els avantatges de jugar a jocs de taula.
5: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
4: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
6: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va

0: tenir molt bona acollida.
1: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la Gincana Diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
2: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que els dona aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
1: Mm-hmm. Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
2: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall finalment d'una tradició transversal a la ciutat.
1: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
2: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
1: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ètnia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ètnia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ètnia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ètnia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigüestoses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional Trobada de l'Ètnia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons més proper als nens, una mirada, donar-li una volta a el que era la trobada de l'Ètnia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ètnia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per el dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigüestoses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ètnia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ètnia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ètnia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri de Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ètnia com a la Festa Major de Sant Andreu, i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla de Drac d'Or, de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això, i després bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta uns molt petits, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si es trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de la Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
0: de la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'un la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat, s'ha quedat amb vosaltres.
5: I tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposo per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca.
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ènia també hi ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ènia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada, no?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió, sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot, pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de Diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, Diables, Pólvora i Púlvic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de Diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de la Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell.
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de la Roda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de Diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de Diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer, això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al drac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molts més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada.
11: És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
12: Una gran perda a la festa major.
13: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
14: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
15: Gràcies per il·luminar el poble.
16: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i crema el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
17: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
18: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs, també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
17: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada?
18: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la Festa Major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
17: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
18: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, clar, nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
17: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
18: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
17: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs, de part de la coral Ferran Sors.
18: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
17: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús. La mítica banda de heavy metal va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian Noney, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veiem que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Tenim un altre dels components, Àlex.
3: Què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit i una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Però molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian.
1: Res, encantat de que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quan us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble poder gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, malalts de festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, i és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des de que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vam dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar i hem de poble i tal, i està superguai que sigui el Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este any?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys, fent gincanes.
0: Reivindica a través de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem. Vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia, 2 hores, tothom treballant i fent coses a casa. Que tenim hasta les mamis treballando. Les nostres mares necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com ha sorgit la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc Sant Andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Clar, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem ocorrat.
3: Hem decidit bé, la verdad. Hem decidit bé.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat? O...
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No. No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: Què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou les Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més,
6: fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment, i és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: Birres Vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la Birres Vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la Birres Vella.
0: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas. Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí, sí.
11: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
12: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
12: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé.
11: Potser el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
12: Són males dades per fer la...
11: Però bueno. El
0: passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
11: no,
0: si això es pot...
11: No, és el Baix
0: Llobregat. Ja, però clar, la gincana és aquí...
11: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baix Llobregat.
12: Exacte.
13: Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
13: Molt, molt. Són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
13: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tot l'estiu treballant.
0: Tothom treballant...
13: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
13: A veure, nosaltres esperem guanyar el millor disfressa un altre
0: cop. Ja veu guanyar l'any passat.
13: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
14: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup A la Birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026. Una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que C del Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 39a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la Birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 39a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 39a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La Birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la Birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
4: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho ha passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
4: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
10: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza... Y pues de sorpresa segundos.
0: Y la invinent més, ¿no?
10: Sí. Si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
10: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estava amb la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
15: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
16: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: La imminent més, no?
16: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
15: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
17: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
17: Sí, no, de veure en peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
18: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això
0: significa... Com cada any, eh?
18: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
18: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
18: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
19: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
19: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
19: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
19: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels

6 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta gincana nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen a la gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Sanglas, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble clar, amb els cartells i tal, va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després les

0: comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
1: Què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
0: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que per un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sea, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
1: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
0: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, com, o sigui, la fira dels cacharritos, o el, com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
1: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
0: Sí, o sigui, clar, el que... Lo mateix, la gent que és subrepresentada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo, puga sentir-se identificat en alguna part.
1: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, que es mirem una bona estona aquest cartell.
0: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses, i damunt, pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
1: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major, vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
0: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut un... L'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
1: Jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
0: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar, ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat, i a més és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
1: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
0: Pues, a veure, l'encàrrec em va arribar pues després d'estar en la... Després d'estar, bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primeres va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no m'està important, directament.
1: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa el programa, no?
0: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
1: Què és per tu la festa major, Joaco?
0: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
1: I ara,
0: és el que és per a mi.
1: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
0: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
1: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
0: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
1: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
0: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent, i que s'ho passin bé, i gaudeixin de la festa.
1: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapa.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
3: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
3: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
3: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
4: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
4: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, d'incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
4: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
4: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
4: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
4: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanyarà Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu. Andreu de la Barca, un tardeu, serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs, un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julia, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés i des de l'octubre fins al febrer doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la i bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura doncs, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu que no és un lloc amagat sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major i pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat ens vam convertir en Colla de Set. I bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa.
1: Dosa?
3: Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies, molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció en principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles. Què passa a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistat i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: L'Arabès, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables, i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o ve d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El

0: Han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat del casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat del casino, i també amb un dels membres de la societat del casino, Joan Bosch.
1: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
2: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
1: Ha estat molt coral.
2: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
1: Què volíeu buscar en aquest pregó?
2: Bé, motivar la gent jove, més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
1: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
2: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
1: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
1: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
1: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
2: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
1: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
2: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
1: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
2: No, jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
1: Què és el casino? Què és?
2: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
1: Edifici emblemàtic, centenari...
2: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
1: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
1: Sí. Exacte.
3: Poca broma, eh?
1: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
3: La,
1: no?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
2: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
1: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
1: L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
1: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
1: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat.
1: Què espera d'aquesta Festa Major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
1: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
5: Sí, jo crec que és un encert, això de que
1: de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats

0: al poble tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més, més lluïda.
1: Serà una festa major calorosa, eh?
0: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
1: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
0: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
1: Comentava abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura.
0: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
2: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
3: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la festa major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça Encén Claver i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si haguéssim 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan he entrat i dic, ostres, és un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no?, de la Dexin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, fa, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15-20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric.
4: Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs tu els pots veure, hi ha 3 cotxes a un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha 2 models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: Mm-hmm. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Mm-hmm. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'un 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Mato Mestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
5: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un lloc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
6: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
5: Sí, el blackjack és el bàsic pusher luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
6: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
5: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix. I llavors cada dia pots jugar un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
6: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al de Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
5: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
6: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
5: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
6: I a tu quins t'ha ofert?
5: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
6: És a dir, que et va la violència, eh?
5: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
6: I fora d'intel·ligència artificial, si haguéssit d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
5: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
6: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
5: Perquè descobreixen la quantitat de jocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
6: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
5: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
6: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
5: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
6: Què esteu jugant? Explica'm.
7: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
6: Com es juga al Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
7: Sí, camins i...
8: Tens que tancar els camins
7: amb una
8: peça...
7: Bueno, i llavors...
8: Un atxateu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues poses dos personatges d'aquests.
7: El que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
6: Has guanyat alguna vegada?
7: No. En el torneig no, però en casa sí.
6: Quins són els teus jocs preferits de taula?
7: Aquest... El Sushi Go i ja està.
6: I els teus?
8: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
6: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula?
8: Tu?
6: Quants?
9: 5 anys.
6: I tu?
8: A saber.
6: Tota la vida, no?
8: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
6: Aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
7: Bé.
6: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
7: Jo.
6: Tu, no? I per què? Explica'm bé.
8: Perquè soc...
7: He posat una. Llavors, el de Vencència, perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una, no?
6: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
8: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà dins de... No sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassón.
9: Bueno, el joc del Carcassón és un joc de lo que es diu de los setes, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
2: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
9: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
2: El Carcassón és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
9: Home, el Carcassón, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i una malcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
2: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassón?
9: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
2: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps?
9: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
2: I tu, en el teu cas?
9: Eurogames.
2: En què consisteix aquest joc?
9: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i dels recursos per aconseguir també objectius.
2: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
9: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
10: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no?, allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
6: Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
10: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
6: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
10: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
6: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any li hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per el dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls hi quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri de Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ènia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noas Camià García i soc de la colla del Drac d'Or de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta uns molt petits, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí.
0: De la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representen la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'on la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat amb vosaltres.
5: I triomfa molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any de l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen, ai,
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem, són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot, pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i públic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de la Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de la Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell.
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Roda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu de la Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No, no li hem fet pastís d'aniversari, ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
10: Avui no la porta la corona, eh?
8: No, no era...
10: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
10: Algun missatge al Naldrac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
11: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
12: Una gran perda a la festa major.
13: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
10: Quin missatge li donaries al drac?
14: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
15: Gràcies per il·luminar el poble.
16: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
17: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallarí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
18: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
17: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, d'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que al ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara, en plena festa major, i sigui un punt de trobada?
18: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim la coral amb tota la gent del poble.
17: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Perquè heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
18: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, quan nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
17: Doncs per acabar m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
18: A mi, jo sóc un enamorat perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
17: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la coral Ferran Sors.
18: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'Església per celebrar el Nadal.
17: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Qui Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

I abans de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actuant novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuant al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal,
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit i una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Amb molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian?
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells.

0: Major, a les dues de la matinada de dissabte a diumenge arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tots els nens jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas, no?, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tots de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem. Vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenemos hasta las mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol...

0: situació.
1: Com us sorgeix la idea de fer aquest tema?
2: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc Sant Andreuenc.
1: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
2: Sí, sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú de... que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
1: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
3: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
2: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincana des de fa molts anys i al final... forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
4: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
1: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
4: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, i alguna cosa més.
1: O sigui, cadascú del grup representa
4: un plat
1: típic del Baix Llobregat, no?
4: Sí.
1: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
4: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
1: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
4: Passar-ho superbé i gaudir molt.
5: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
1: Ah, això fa un temps, eh?
5: Sí. Fa temps, del programa de... del programa de l'Andreu.
1: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
6: No, perquè tenim la broma de fa temps.
5: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrevesat. Però aquest any l'hem currat.
6: Hem decidit bé, la veritat. Crec
1: que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
5: Sí, jo crec que sí, que anirà uns quants nens.
6: Un mes.
5: Perquè coneixem, un mes.
1: Heu portat en secret el tema de la gincana?
7: Sí.
1: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
7: No sé, ha costat.
5: Hem fet tot per WhatsApp i no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
1: L'enemic no s'ha de donar pista.
5: No guanyarem, però ho passarem superbé.
1: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
7: Passar-ho bé i estar tots junts.
5: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
6: La missió d'avui és sobrevivir.
1: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
5: Què passa, nen?
4: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
1: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
4: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
1: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la festa major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
4: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
1: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
4: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
1: A veure, no?
4: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
1: Però heu guanyat algun any?
4: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
1: Voleu més,
4: fer podi. Clar.
1: I que la perifèria també existeix.
4: Totalment, i és el millor que hi ha.
1: Gràcies.
4: Birres Vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la Birres Vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la Birres Vella.
8: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
1: molt difícil trobar aquest tema?
8: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
1: I què espereu d'aquesta xicada nocturna?
8: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
0: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
1: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
0: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
1: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
0: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo y si se puede ganar, pues se gana.
1: ¿Debuteu aquest any?
0: Debutamos.
1: Moltes ganes.
0: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
1: Per tant, queda clar això, eh?
0: Sí, sí.
4: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
1: Sí, molt bé.
4: Això mateix.
1: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
4: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut. I no, ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
2: Són males dades per fer la...
4: Però bueno. El
1: passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
4: no,
1: si això es pot...
4: No, és el Baix
1: Llobregat. Ja, però clar, la gincana és aquí...
4: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixo.
2: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
1: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
2: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
1: Bueno, veig aquí uns Capurossos molt elaborats, eh?
2: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tot l'estiu treballant.
1: A tothom treballant...
2: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
1: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
2: A veure, nosaltres esperem guanyar el millor disfressa un altre cop.
1: Ja vau guanyar l'any passat.
2: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
1: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants, i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Y ahora mami, mira,
10: Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Mustache al Parc Central. I a les 7, sessió de zumba a la plaça Federico García Lorca amb zumberos del parc.

0: Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la Gincana Nocturna 2026. Una Gincana Nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que C del Basso, i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la Gincana Nocturna. Guanyadors de la Gincana Nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta Gincana Nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la Gincana Nocturna?
1: És increïble, ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica, ens ho ha passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana Nocturna d'aquest any?
1: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la Gincana Nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari, i ha pujat a l'escenari.
2: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza... i pues de sorpresa segundos.
0: I l'any vinent més, no?
2: Sí, si tothom, si tots els cosins poden, doncs pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana?
2: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gimcana fins a les 8 del matí acompanyant el grup, i el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la Gincana Nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
3: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi amb ells, era el que buscàvem. Hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
4: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: L'any vinent més, no?
4: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
3: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment.
5: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que hi ha amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
5: Sí, no, de veure en peor, ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
6: Home, com sempre intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això
0: significa... Com cada any, eh?
6: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot a totes les proves i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de sobretot parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó quatre o cinc voltes i aneu de port senglars.
6: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
6: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
7: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
7: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, de juntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
7: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
7: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana des dels controls que ideen les proves i les fan possibles com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruistament donen el servei del dissabte a la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
7: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Doncs, pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sigui, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, com sigui, la fira dels cacharritos, o com el vulguem dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu. Però com et va arribar l'encàrrec? I en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar... Pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primera va ser un poquet... Ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt... per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi, lo esperable, saps? O sea, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... també és per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per heredat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment, que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius i integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
3: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
3: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
3: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
4: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
4: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, d'incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Oreis, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
4: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
4: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
4: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
4: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del SIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre ho comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la

0: territori i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver. I a partir d'aquí ja es podria activar.
1: Tavares?
2: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al Polila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
1: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el Punt Lila són professionals.
0: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
3: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el Punt Lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al Punt Lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també al passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te

0: equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
0: Ja la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
0: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
0: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la fiesta mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
1: A Jordi, orgullós?
0: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
0: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
0: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
1: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchand ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchand, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?
3: amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
3: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no?, que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
1: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents que continuem nosaltres per la Festa Major i pel pregó, i amb moltes ganes que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat ens vam convertir en Colla de Set. I bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? Una ens falta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser... de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Alguna sí que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar-te a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la Colla dels Castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la colla de Diables, s'ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs ha estat un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes pulseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes pulseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la pulsera de pas preferent, que és una pulsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major!
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, i amb diferents generacions.
8: Què volia buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac... Molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment. Hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho van fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a d'allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí. Exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicats els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat El Casino, una entitat de peça antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comenta abans l'alcalde, que espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura?
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sator Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual al mateix temps pels mateixos carrils. Es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si haguéssim 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no tenia idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no? de la Dexin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15-20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí, al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs tu els pots veure, hi ha 3 cotxes a un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs els cotxes organitzen curses.
2: Els cotxes són xulos, hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha 2 models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, és complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Mato Mistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...?
4: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors, pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
5: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
5: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds, pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
5: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
5: I a tu quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
5: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
5: I fora d'intel·ligència artificial, si hagués d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
5: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de jocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
5: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
5: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
5: Què esteu jugant? Explica'm.
6: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
5: Com es juga al Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
6: Sí, camins i...
7: Tens que tancar els camins
6: amb una
7: peça...
6: Bueno,
7: i llavors... Amb un personatge teu. I quan tanques el... Sí, quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, posa els dos personatges d'aquests.
6: El que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
5: Has guanyat alguna vegada?
6: No. En el torneig no, però en casa sí.
5: Quins són els teus jocs preferits de taula?
6: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
5: I els teus?
7: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
5: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula?
7: Vull dir...
5: Tu? Quants?
8: 5 anys.
5: I tu?
7: A saber.
5: Tota la vida, no?
7: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
5: Bueno, aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
6: Bé.
5: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
7: Jo.
8: Tu, no?
5: I per què? Explica'm bé.
7: Perquè soc...
6: He posat una. Llavors, ell té ventatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una, no?
5: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
7: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
9: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes,
4: perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
5: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
4: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
5: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
4: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatan, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
5: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
4: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus 1, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
5: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu? La gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps.
4: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
5: I tu, on el toques?
4: Eurogames.
5: En què consisteix aquest joc?
4: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i de recursos per aconseguir també objectius.
5: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'Associació Ludical de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta els avantatges de jugar a jocs de taula.
4: Home, les avantatges de jugar a jocs de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
8: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguir unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueix serà el guanyador d'aquesta edició.
5: Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat té una cosa amb l'altra.
8: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
5: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
8: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
5: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ètnia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ètnia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ètnia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ètnia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ètnia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any li hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons més proper als nens, una mirada, donar-li una volta a el que era la trobada de l'Ètnia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ètnia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per el dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ètnia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ètnia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment vam demanar de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ètnia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres

0: Són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
1: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
0: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
1: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
0: Sí. Bueno, sí, perquè... Bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un és molt petit, molt cuquis, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
1: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada aquí a Sant Andreu Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
0: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
1: Molt bé, gràcies.
0: De res.
1: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
2: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
1: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
2: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
1: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
2: Sí, sí.
1: De la història, eh?
2: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representen la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
1: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
2: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'un la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
1: I aquí s'ha quedat amb vosaltres.
2: I tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
1: Gràcies.
2: A vosaltres.
1: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
3: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
1: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
3: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
1: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
3: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
1: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
3: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
1: Esteu a prop, eh?
3: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
1: Gràcies. I a la trobadeta d'Alènia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
4: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
1: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
4: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les no em surt, les dates o les dates que tenim.
1: L'agenda complicada, no?
4: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió, sobretot que la veguen i que diguen, ai,

0: Quan la veuen, què et diuen?
1: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porte també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
1: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot, pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
1: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca.
2: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de la Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
2: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
2: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
2: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Roda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
3: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
3: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
3: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer, això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu de Barca en els altres anys i que podem veure avui?
2: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
2: No, no li hem fet pastís d'aniversari, ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
4: Avui no la porta la corona, eh?
2: No, no era...
4: Rics de cremar-se.
2: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
4: Algun missatge al Naldrac, quin missatge li donaríeu?
3: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
2: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
5: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
6: Una gran perda a la festa major.
7: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
4: Quin missatge li donaries al drac?
8: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
9: Gràcies per il·luminar el poble.
10: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots d'Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Ous de Drac. I la coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
11: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
12: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
11: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada?
12: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
11: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
12: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, clar, nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenir la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
11: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
12: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
11: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs, de part de la coral Ferran Sors.
12: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
11: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics, una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Qui Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

I abans de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian Onay, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian Onay. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Estem un altre dels components. Àlex,
3: què tal,
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gent gran nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de què aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant, bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vam dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui el Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys, fem gincanes.
0: Reivindica a través de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem. Vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia, 2 hores, tothom treballant i fent coses a casa. Que tenemos hasta las mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pugeu, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava per vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Jim Toys i anem del Neng de Castefa. Del Neng de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí, jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp i no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé, tio.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, 1, 2, 3.
7: La vol. Què passa, nen?
6: Som la Birra Esvella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment. I és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: Gràcies.
9: La birra és vella. No, no, no, no, no, no. La birra és vella. No, no, no, no, no, no. La birra és vella.
10: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç... Llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
10: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
11: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
11: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
11: Debutamos, debutamos.
0: Moltes ganes.
11: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
11: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé. No?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
12: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el Llobregat.
0: Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixó.
13: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
13: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
13: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tot l'estiu treballant.
0: A tothom treballant...
13: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
13: A veure, nosaltres esperem guanyar el millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
13: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
14: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup La Birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026. Una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que La Birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barcelona Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La Birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de La Birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
12: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho ha passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
12: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
11: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza... i pues de sorpresa segundos.
0: I l'any vinent més, no?
11: Sí, si tothom, si tots els cosins poden, doncs pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
11: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup i el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
15: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
16: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: La imminent més, no?
16: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
15: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Era espectacular, tenia moviment...
17: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
17: Sí, no, de vegades en peor, ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
18: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
0: Com cada any, eh?
18: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Obregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó quatre o cinc voltes i aneu de port senglars.
18: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Obregat, doncs els ports senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
18: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
19: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
19: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert hi ha de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors. Això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
19: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
19: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari, que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruïstament donen el servei del dissabte, la festa major de la seva ciutat, per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
19: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen a la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Doncs, pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque ja el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sea, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que de associación, sobre todo del asociacionismo que me ha, entre que a mí me va a sorprender también, y pues representar un poquito lo que es la diversidad que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com, la idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguem dir, i una de les, com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que canviant-li el nom apareix en quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també aúna el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de pues de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo, puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és una cosa que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent, modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... després d'estar... bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment, no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc en coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant, perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara...
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?

0: sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa, o sigui, una festa major molt bona per a tota la gent, i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
1: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta

0: gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la ruta de la tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
3: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreis. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
3: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
3: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
4: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
4: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
4: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
4: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
4: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
4: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho. No?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, l'escalacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb l'escalacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi. A l'Avinguda Constitució, el grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava l'altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ja la tenemos aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarle, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí, de l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: A Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist amb molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa

0: entre andreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
1: I tant que va començar la festa. Quatre dies de festa a Sant Andreu abarca motiu de la festa major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça Encén Claver i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèric de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar

0: a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de festa major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
1: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
2: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
1: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
2: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat.

0: com es juga a aquest, a aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat, és destressa, com funciona?
1: És sobretot constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual al mateix temps pels mateixos carrils. Es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
0: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
1: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
0: Per què es diu slot? Per una persona que no tenia idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu slot?
1: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no? de la Dexin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions, i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
0: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
1: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en 4 tandes, et vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir 2 dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels 4 que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15, 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric.
2: Professional de hobby, eh?
0: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí, al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
1: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les 2 categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí, doncs, tu els pots veure. Hi ha 3 cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs els cotxes organitzant curses.
0: Els cotxes són xulos, hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre, o simplement és tot adorno i bonic?
1: Hi ha 2 models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
0: És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe, o sí o no, com funciona això, o és simplement...
1: Hi ha moltes categories, és complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
0: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
1: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
0: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
1: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
0: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
3: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també...

0: un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Mato Mestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
1: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
2: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires quatre daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i perds, i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
3: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
2: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors, doncs, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
3: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
2: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
3: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Dado Enroscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
2: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds, pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
3: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
2: És que al Dado Enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
3: I a tu quins t'ha ofert?
2: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
3: És a dir, que et va la violència, eh?
2: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
3: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
2: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment, per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
3: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Dado Enroscado?
2: Perquè descobreixen la quantitat de jocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
3: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
2: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
3: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
2: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes. Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
1: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Júnior.
3: Què esteu jugant? Explica'm.
4: El Carcassonne, però una edició més vieja.
3: Com es juga al Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
4: Sí, camins i...
5: Tens que tancar els camins amb una peça...
4: Bueno, i llavors...
5: Un personatge teu. I quan tanques el, sí, quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues poses dos personatges d'aquests.
4: I el que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
3: Has guanyat alguna vegada?
4: No. En el torneig no, però en casa sí.
3: Quins són els teus jocs preferits de taula?
4: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
3: I els teus?
5: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
3: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula?
5: Vull...
3: Tu? Quants?
6: 5 anys.
3: I tu?
5: A saber.
3: Tota la vida, no?
5: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
3: Bueno, aquest matí estic aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
4: Bé.
3: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
5: Jo.
3: Tu, no? I per què? Explica'm.
5: Perquè soc...
4: He posat una. Llavors, ell té avantatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una, no?
3: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
5: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
1: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
7: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de los setas, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no? I fer la puntuació.
3: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
7: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
3: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
7: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no? I amb més difusió, i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
3: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
7: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que si diuen, tipo Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no? Perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no? La introducció. Però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
3: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu? La gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps.
7: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
3: I tu, on et toques?
7: Eurogames.
3: En què consisteix aquest joc?
7: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no? i de recursos per aconseguir també objectius.
3: Molt bé, doncs si per acabar vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
7: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
1: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
1: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
6: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueix serà el guanyador d'aquesta edició.
1: Mm-hmm. Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
6: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
1: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
6: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
1: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ètnia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ètnia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ètnia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a trobadeta de l'Ètnia, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ètnia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'agrupació cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ètnia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ètnia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'agrupació cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ètnia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ètnia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls hi quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica les gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ètnia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla del Drac d'Or de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això, i després bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta uns molt petits, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Balleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
0: de la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representen la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'on la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat amb vosaltres.
5: I triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any de l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat... Bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell. No m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, eh? Reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Rararroda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu de Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al Naldrac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual, poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla de Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que durin moltíssims anys més.
11: Una gran perda a la festa major.
12: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
13: Ah, el drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
14: Gràcies per il·luminar el poble.
15: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tot Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Ous de Drac. I la Coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la Festa Major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
16: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallarí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
17: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
16: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, d'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara, en plena festa major, i sigui un punt de trobada?
17: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
16: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
17: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, clar, nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
16: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
17: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
16: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la coral Ferran Sors.
17: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'Església per celebrar el Nadal.
16: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Qui Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes. Veiem que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi d'històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la gincana nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la gincana nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho vam tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quan us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any, que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, al tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, i és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des de que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui el Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tots de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem. Vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia, dues hores, tothom treballant i fent coses a casa. Que tenim hasta les mamis treballando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors, si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Vall Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrevesat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la veritat.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que hi haurà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No. No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: La vol. Què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la festa major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment. I és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: La Birres Vella, lo, la Birres Vella, lo, la Birres Vella.
0: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas. Molt difícil trobar aquest tema?
7: Bueno, vam barejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
7: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
9: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
9: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
9: Debutamos.
0: Moltes ganes.
9: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
9: Sí.
10: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé. No?
8: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
8: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé.
10: Potser el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
10: Però bueno.
0: El passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
10: no,
0: si això es pot...
10: No, és el Llobregat.
0: Ja, però clar, la gincana és aquí...
10: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixo.
8: Exacte.
11: Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa és molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns Capurossos molt elaborats, eh?
11: Sí, són moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
0: Tothom treballant...
11: Bueno, algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí. Sempre ja anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany.

0: un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants, i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de festa major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de festa major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 3:15 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup La Birra de Brian ha guanyat la Gincana Nocturna 2026, una Gincana Nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso, i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que La Birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la Gincana Nocturna. Guanyadors de la Gincana Nocturna 2026, sí. La Birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta Gincana Nocturna i després de sentir el nom de la Birra de Brian com a guanyadors de la Gincana Nocturna?
1: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana Nocturna d'aquest any?
1: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la Gincana Nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari, i ha pujat a l'escenari.
2: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza... Y pues de sorpresa segundos.
0: Y la invinent més, ¿no?
2: Sí. Si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana?
2: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estava amb la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la Gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Llonganissa, ressentim. Ja és un grup ja que comença a ser un

0: Clàssic, ja la gent que era nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
1: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
2: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: La imminent més, no?
2: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
1: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Run Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
3: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Havia una ruleta de la fortuna molt gran.
3: Sí, no, de veure en peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No soy el stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
4: Home, com sempre intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
0: Com cada any, eh?
4: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot a totes les proves i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de sobretot parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
4: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els ports senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als ports senglars?
4: Dediquem el premi als ports senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
5: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
5: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert hi ha de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors. Això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
5: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
5: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari, que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruïstament donen el servei del dissabte, la festa major de la seva ciutat, per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
5: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors. En segona posició, i només per mig punt, C del Paso, la primera vegada que participen a la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Sanglas, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026, el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major, Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: Què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha, entre que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o el, com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que és subrepresentada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual... Pues lo que tú me has dicho, igual estoy modelando cosas, que estoy en fotografía, que estoy en dibujo digital, o sea, que no es una... que no estoy tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar, em vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble. I un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt, molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també, però per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc en coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és com, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment, que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreis, formada per 10 efectius i integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
3: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreis. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
3: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
3: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
4: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com una prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
4: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
4: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
4: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
4: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
4: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Aureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del SIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre ho comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, perquè aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt Lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
3: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt Lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt Lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt Lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup a tribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí, de l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar un procés fins al dia d'avui que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major i pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi l'entitat ens vegi.

0: presidenta de la colla, i bueno, soc baixa de la DROC, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima, m'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
2: Perquè vam veure un taller i pues, vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
2: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
2: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
2: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida que és gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
2: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
2: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies, molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
2: El 4 de 7.
1: Per què?
2: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
3: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
3: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
3: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
3: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això per la gent que no entengui de castells, què significa?
3: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt, perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
3: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
3: Sí, sobretot a pilars, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
3: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la DROC?
3: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la Colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
4: Doncs és tot un orgull, perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
4: Doncs conjuntament amb la colla de la DROC, que també la canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
4: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
4: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
4: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
4: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
4: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
5: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats.

0: Invitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables, i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents, perquè al final la infància, la joventut, és el nostre present i també és el nostre futur, i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i, a més, es vegi aquí, que fa goig, que hi ha molta canalla?
0: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la Festa Major Petita, quins elements destacaries i recordaries?
0: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major Petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major Petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ, de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i Festa de l'Escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
0: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
0: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o ve d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major Petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major Petita a tot el món.
0: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major Petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major Petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
2: Després del pregonet de la Festa Major Petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Claver. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
3: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
2: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
4: Ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
3: ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
4: Ha estat molt coral.
3: Doncs sí, sí, sí, i amb diferents generacions.
4: Què volíeu buscar en aquest pregó?
3: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
4: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
3: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
4: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
5: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
4: Satisfet del resultat del pregó?
5: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
4: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
3: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
4: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
3: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
4: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
3: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
4: Què és el casino? Què és?
3: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
4: Edifici emblemàtic, centenari...
3: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu jo no sabia que existia això.
4: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major...
5: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
4: Sí. Exacte.
5: Poca broma, eh?
4: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
5: No? La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
3: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
4: Gràcies i felicitats.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, vinga.
2: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
6: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
4: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gent que ara nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gegant nocturna.
6: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
4: L'escoltem emocionat, eh?
6: Molt emocionat.
4: Què espera d'aquesta Festa Major?
6: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
4: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat de peça antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
7: Sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
4: Serà una Festa Major calorosa, eh?
7: Sí, crec que serà dels pocs anys que crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
4: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
7: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
4: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de cultura.
7: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
2: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
8: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca amb motiu de la festa major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça Encent Claver i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sator Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central, un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: que no estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo, finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan he entrat i dic, ostres, és un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que Escalèstic és la marca que va posar aquí en valor, no? de la Dexin l'eslot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com eslot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és eslot, molta gent hi diu Escalèstic perquè realment és un símil, però Escalèstic seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social, La cursa d'ahir amb 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15-20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí, al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar, anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha 3 cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs anirem cotxes organitzant curses.
2: Mm-hmm. Els cotxes són xulos, hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: Mm-hmm. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Mm-hmm. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot?
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot?
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Mato Mestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un lloc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...?
4: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors, pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
5: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
5: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
5: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
5: I a tu quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Spartacus. L'Spartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
5: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
5: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
5: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sigui, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
5: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
5: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la Història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
5: Què esteu jugant? Explica'm.
6: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
5: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
6: Sí, camins i...
7: Tens que tancar els camins
6: amb una
7: peça...
6: Bueno, i llavors...
7: Un personatge teu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, posa els dos personatges d'aquests.
6: El que aconsegueixi posar tot això aquí primer guanya.
5: Has guanyat alguna vegada?
6: No. En el torneig no, però en casa sí.
5: Quins són els teus jocs preferits de taula?
6: El Sushi Go i ja està.
5: I els teus?
7: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
5: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula?
7: Vull dir...
5: Tu? Quants?
8: 5 anys.
5: I tu?
7: A saber.
5: Tota la vida, no?
7: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
5: Bueno, aquest matí estic aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
6: Bé.
5: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
7: Jo.
8: Tu, no?
5: I per què? Explica'm.
7: Perquè soc...
6: He posat una. Llavors, ell té ventatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
5: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
7: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
9: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes,
4: perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
5: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
4: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
5: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
4: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatan, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
5: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
4: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus 1, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
5: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps?
4: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen, i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
5: I tu, on et toques?
4: Eurogames.
5: En què consisteix aquest joc?
4: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i dels recursos per aconseguir també objectius.
5: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'Associació Lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta els avantatges de jugar a jocs de taula?
4: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
8: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguir unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
5: Mm-hmm. Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
8: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
5: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
8: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
5: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ètnia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ètnia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ètnia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ètnia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ètnia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ètnia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ètnia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ètnia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ètnia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un capgros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ètnia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla del Drac d'Or de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí, sí.
0: De la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'on la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat, eh? S'ha quedat amb vosaltres.
5: I s'ha quedat i tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres puestos i que l'estiguen demanant en altres jocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Clar, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, així que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut a posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlvic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Rararoda.
0: I del drac de Sant Andreu de Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge del Naldrac? Quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
11: Una gran perda a la festa major.
12: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
13: Ah, el drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
14: Gràcies per il·luminar el poble.
15: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tot Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la Coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
16: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes.

0: va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar i aquest va ser el nostre motiu.
1: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada?
0: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la Festa Major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim la coral amb tota la gent del poble.
1: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
0: Això jo ho vaig plantejar com una cosa. A veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'una en una, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta, i aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
1: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
0: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
1: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la coral Ferran Sors.
0: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
1: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
2: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

es va omplir dissabte de Festa Major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta Festa Major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian Noney, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veiem que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quan us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, malalts de festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, i és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des de que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vam dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tot de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem. Vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenemos hasta las mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com ha sorgit la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Vall Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Jim Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrevesat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: La vol. Què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més,
6: fer podi.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment, i és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: La birra és vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la birra és vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la birra és vella.
0: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas. Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos íbamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé.
8: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. Potser el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El
0: passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el Baix
0: Obregat. Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixo.
8: Exacte.
11: Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt, molt. Són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
11: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
0: Tothom treballant...
11: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar el millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache, al Parc Central, i a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup A la Birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026. Una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que C del Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 39a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la Birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 39a edició de la gincana nocturna, el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 39a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La Birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la Birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
13: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
13: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
10: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza... Y pues de sorpresa segundos.
0: Y la invinente es, ¿no?
10: Sí. Si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
10: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic, ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
14: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
15: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: L'any vinent més, no?
15: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
14: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
16: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
16: Sí, no, de veure en peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi, però bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
17: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això
0: significa... Com cada any, eh?
17: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó quatre o cinc voltes i aneu de port senglars.
17: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
17: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
18: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
18: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
18: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
18: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana des dels controls que ideen les proves i les fan possibles com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruïstament donen el servei del dissabte a la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
18: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat a la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto dies és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com la idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguem dir. I una de les, com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses, i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dic, pues, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... després d'estar... bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, però si això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment, que també que sigui una festa serà una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments a participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
3: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especials, especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local, i a més jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
3: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
3: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu...

0: alcohol en, o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
0: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Oreis, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
0: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
0: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
0: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
0: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat i els ciutadans en tot allò que sigui col·laborar perquè... i hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del SIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre ho comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència als cossos de seguretat per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el Polila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al Polila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, l'escalacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb l'escalacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi. A l'Avinguda Constitució, el grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenemos aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei, aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada del Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels Castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Ous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents que comptin amb nosaltres per la Festa Major i pel pregó, i amb moltes ganes que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica van fent cada vegada més cosetes. L'any passat es van convertir en Colla de Set. I, bueno, de mica en mica creixem, fent moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I, bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels Castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies, és molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als Castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als Castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Bueno, ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la Colla dels Castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: L'Arabès, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància i totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conta-conta, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messi de Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, i amb diferents generacions.
8: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu jo no sabia que existia això.
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí. Exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comentava abans a l'alcalde, què espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura?
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si haguéssim 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no tenia idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no? de la Dexin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, fa, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15-20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui doncs podrà participar, anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer, segon, tercer, absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs tu els pots veure, hi ha 3 cotxes a un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha 2 models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'un 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...?
4: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors, pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
5: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
5: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al de Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds, pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
5: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
5: I a tu quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
5: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
5: I fora d'intel·ligència artificial, si haguéssit d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
5: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de jocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
5: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
5: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
5: Què esteu jugant? Explica'm.
6: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
5: Com es juga al Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
6: Sí, camins i...
7: Tens que tancar els camins
6: amb una
7: peça...
6: Bueno, i llavors...
7: Amb un personatge teu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues posa els dos personatges d'aquests.
6: I el que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
5: Has guanyat alguna vegada?
6: No. En el torneig no, però en casa sí.
5: Quins són els teus jocs preferits de taula?
6: Aquest... El Sushi Go i ja està.
5: I els teus?
7: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
5: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula?
7: Tu?
5: Quants?
8: 5 anys.
5: I tu?
7: A saber.
5: Tota la vida, no?
7: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
5: Aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
6: Bé.
5: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
7: Jo.
8: Tu, no?
5: I per què? Explica'm bé.
7: Perquè sóc...
6: He posat una. Llavors, el de Venecia, perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una, no?
5: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
7: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
9: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes,
4: perquè el joc en si consisteix en anar col·locant lucetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
5: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
4: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
5: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
4: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i una malcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
5: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
4: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que si diuen, tipo Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits, i és més fàcil que comencin amb aquests.
5: La gent que ja...

0: Això general que implica una gestió dels teus ninos, no? i de recursos per aconseguir també objectius.
1: Molt bé, doncs si per acabar vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
0: Home, les avantatges de jugar a jocs de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
3: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
4: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
2: Mm-hmm. Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
4: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall finalment d'una tradició transversal a la ciutat.
2: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona tan bé aquesta gincana diurna?
4: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no? I veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
2: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
3: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigüestoses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional Trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any li hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons més proper als nens, una mirada, donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Dractor de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per el dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigüestoses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment vam demanar de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri de Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ètnia com a la Festa Major de Sant Andreu, i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla de Drac d'Or, de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta uns molt petits, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
0: la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'un la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat, s'ha quedat amb vosaltres.
5: I tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ènia també hi ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ènia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu de Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen... Ai,
0: quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, eh? Reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Roda.
0: I del drac de Sant Andreu de Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al drac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada.
11: És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que durin moltíssims anys més.
12: Una gran perda a la festa major.
13: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
14: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
15: Gràcies per il·luminar el poble.
16: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
17: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
18: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs, també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
17: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada?
18: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
17: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
18: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, clar, nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge.
0: O en algun lloc en privat o...
16: No sé, ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp i no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gent que era nocturna?
16: Uf, passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé, tio.
1: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castellfa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: La vols. Què passa, nen?
19: Som la Birra Esvella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
19: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la Gincana Nocturna, i a més heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
19: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
19: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
19: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
19: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
19: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
19: Totalment, i és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
19: La birra és vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la birra és vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la birra és vella.
7: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
7: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
7: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
20: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
20: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
20: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
20: Debutamos.
0: Moltes ganes.
20: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
20: Sí.
21: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé. No?
21: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
21: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut. I no sé, ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de...

0: fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
1: Són males dades per fer la...
0: Però bueno. El cor.
2: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé si això es pot...
0: No, és el Llobregat.
2: Ja, però clar, la gincana és aquí...
0: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Bajo.
1: Exacte.
3: Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
2: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
3: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
2: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
3: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tota l'estiva treballant.
2: A tothom treballant...
3: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
2: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
3: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
2: Ja vau guanyar l'any passat.
3: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
2: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició. Enguany, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca amb Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup La Birra de Brian ha guanyat la Gincana Nocturna 2026. Una Gincana Nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Vaso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que La Birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Paso, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna, el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa. en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barcelona Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 39a edició de la Gincana Nocturna. Guanyadors de la Gincana Nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta Gincana Nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la Gincana Nocturna?
5: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho ha passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
2: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana Nocturna d'aquest any?
5: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
2: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la Gincana Nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
6: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza... i pues de sorpresa segundos.
2: I l'any vinent més, no?
6: Sí, si tothom, si tots els cosins poden, doncs pues del tirón, sense pensar-ho.
2: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana?
6: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la Gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup i el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
2: Llonganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la Gincana Nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
7: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
2: Com ha anat tot?
8: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
2: L'any vinent més, no?
8: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
7: Sí.
2: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
9: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
2: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
9: Sí, no, de Bar en Peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi, però bueno, estem molt, molt il·lusionats.
2: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
10: Home, com sempre intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
2: Com cada any, eh?
10: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de sobretot parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
2: I sobretot un tema de la Gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
10: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els ports senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
2: Dediqueu el premi als porcs senglars?
10: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
2: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
11: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions i a que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
2: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves s'han fet?
11: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
2: Un encert hi ha de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors. Això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
11: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
2: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
11: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari, que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruïstament donen el servei del dissabte, la festa major de la seva ciutat, per donar continuïtat a aquesta activitat.
2: Què té la gincana nocturna?
11: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
2: Valoració de la gincana nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta gincana nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Passo, la primera vegada que participen en la gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Sanglas, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de la Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som

0: ...de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat a la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: Què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sea, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones, que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha, entre que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sea, va ser com... La idea va sorgir de... Pues, representar algo que fuera también part de la festa, o sea, y que no haguera sortit, o sea, que no s'haguera gastat ya com a imatge. Y una de las cosas pues va a ser la fira, o sea, la fira dels cacharritos o el com vulguen dir, y una de les com una que a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sea, sea como una atracción que cambiarle el nom aparecen casi totes les fires que te pots trobar, ya no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. Y era un poquete esa que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com este tipus de atracció que també a una lo que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dic, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que

0: tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
1: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
0: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent, modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
1: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu. Però com et va arribar l'encàrrec? I en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
0: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment, no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, encara jo no siga nascut així, pues, em tinguin en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no m'està important directament.
1: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
0: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaig a firmar.
1: Què és per tu la festa major, Joaco?
0: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
1: I ara...
0: és el que és per a mi.
1: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
0: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
1: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
0: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
1: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
0: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent, i que s'ho passin bé, i que i gaudeixin de la festa.
1: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclòs la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
3: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta